Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: esta segona horeta. Que fa la que t'acompanya el Tomi Juan Tormo. 7 minutets que passen de les 8 hasta les 9. Despertant al personal des de Blu Radio.
1: Blu Radio Chella.
0: Pues triple fusió. Galantis, David Guetta i del Mix. Heartbreaker.
2: Això és el despertador de Blu Radio.

0: la fi del món. End of the World de Miley Cyrus. 4 minutets sobre les 8 i mitja. Vinga, continuem fins a les 9. Així amb la ràdio despertant del personal. Sí, David Guetta i el Beautiful People.
1: Estás escuchando Blue Radio con Juan Tormo.

amb Bruno Mars i Camila Cabello i el Turn It Up tanquen la paraeta d'avui d'este despertador. Antes daria todo igual amb Pink Noise i Go to Hell amb Silo Green i Cheat Codes. Un saludo del Tommy Juan Tormo, un plaer, que tingues molt bon dia.

0: Plaza Mayor Xàtivam. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozon Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redon.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Sabor de amor.
0: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0720. Haz tu pedido por WhatsApp al 641-393-649. Te esperamos en Calle Reina 12, Xàtiva, Pebre Negre. Comidas para llevar.

0: En G-Sport mantenemos vivo el hecho a mano en España. El arte de crear algo desde cero, de crear prendas por deportistas para deportistas, tomando como base la pasión por el deporte. Te acompañamos en tus entrenamientos y competiciones de ciclismo, running, trail y triatlón. Descubre nuestras prendas y gama custom en gsport.es o visitando nuestra tienda física en Carretera Simat 14, Xàtiva.
1: És jueves ja, 4 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. Descendint-nos ja sobre les 9 del matí. I per així estem en el temps del 100% Radio Fórmula, en col·laboració amb G-Sport. I s'encarreguen del patrocini fins les 10 per posar-nos al dia, per enterar-nos de què i de qui se parla la premsa musical. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Els tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Dijous, així que en res te doni compte de com van les ventes musicals al país. Quins són els 10 discos més importants en ventes? Però abans, efemèride. Es conten que avui felicitem l'aniversari a Miquel Izal Luzurriaga. Ell és cantant espanyol, vocalista i compositor del grup de pop-rock Izal. Però des de 2022, la seva carrera en solitari és la que ocupa la seva professió. Ell va néixer un 4 de juny de 1982 a Pamplona. A partir dels 13 anys va començar a composar amb ajuda de sintetitzadors de software. Va ser a la plegar a la universitat, 18 anys, quan ja va començar a utilitzar la guitarra com a un instrument de composició. Va estudiar enginyeria de telecomunicacions i després de treballar 4 anys en una oficina a Madrid, va poder juntar al seu amic Juanfran Caco, bueno, pues, començar a donar forma al grup Izal. Van gravar les primeres maquetes. En 2007, arrel d'un concert a Madrid, van començar ja a ser coneguts per la zona. La història del grup Izal començava quan Miquel va conèixer a Emmanuel Pérez en la Bienal de Jovens Creadors d'Europa. Allí li va contar que tenia un grup, però que volia que fos més gran i que volia orientar-lo cap al pop i el rock. Quan va regressar a Madrid, van gravar junts Teletransporte, el primer LP. Després buscarien els altres integrants de la banda: Alejandro Jordá, Emmanuel Pérez, Alberto Pérez e Iván Mella. Teletransporte va ser l'inici del grup Izal. I així començarien ja a guanyar-se un lloc a la música independent al nostre país. En 2012 plegaria l'àlbum Màgia i Efectes Especials. Després guanyarien el grup el premi Grup Revelació dels Premis de la Música en 2013. I la cosa anava molt, però que molt bé, quan a finals de 2022 Izal anunciava la seva dissolució. Miquel Izal emprenia la seva carrera en solitari. I de moment, bueno, pues ha publicat un primer disc i últim, El Miedo y el Paraíso. Però estem ja molt pendents de que en este 2026 puga publicar uno, i si no com a molt en 2027, que ja necessitem cançons noves de Miquel Izal. Avui comencem amb ell perquè és el seu cumple, però si també és el teu, felicitats també per a tu, que tingues molt bon dia. Amb esta excusa, ens quedem amb Izal i ens quedem amb La Mujer de Verde. Així comença avui 100% Radio Fórmula. Acompanyant-vos, Jessica Mesa. Un plaer passar este matí de dijous ja amb...

És BTS, una setmana més colen el seu àlbum mentre és més venuts al nostre país. L'últim que han publicat, el Larirang. I just wanna dive, I just wanna dive. I Aitana, ella tampoc va faltar.

esta setmana és a la venda l'àlbum Luxum. Comença a perdre un poc de força, però només un poc, només perquè ja no està en el pòdium. Però continua en el top 10, i això no està gens mal. Però pues posició número 7 esta setmana per a Luxum, per a Rosalía. I ahí estàvem la perla.

penúltima semana en España. Esta semana el llistat ha quedat així. En el 10 és BTS amb Arirang. En el 9, Aitana, Cuarto Azul. En el 8, Mesón Masón, Los Dioses. En el 7, Rosalía, Lux. En el 6, Di Valentino, The Baby. En el 5, Bad Gyal, Máscara. En el 4, el últim de Nil Moliner, Nexo. En el 3, obrim podium, Omar Corchi, Por si mañana no estoy. En el 2, Bad Bunny y Debí tirar más fotos. Y en el número 1, convertirse en el Superventes esta semana. Bueno, pues el mateix que la pasada semana, la anterior, l'altra y l'altra de més cap allà. El álbum El Baifo de Quevedo. Bueno, pues de momento arrasando. Es que demà amb este álbum y es que demà amb un d'este mes més importants, el que compartís Quevedo amb les chiques de Nueva Línea, al golpito.

la previsió de l'oratge i a més de completar amb l'hora. Ens informem a través de la web oratgeneta.com. I avui es content. Avui per davant un dia ben calorós. El lleveig, que es deixarà sentir de nou al centre i al sud de la comunitat, es deixarà avui un dia ben calorós. Però tampoc caldrà esperar molt per tornar a disfrutar d'un dia fresquet com el que vam tindre ahir, perquè demà torna el vent de llevant. Les temperatures patiran una notable baixada i no estaria de més que per a demà tinguérem el paraigües a mà. Paraigües que avui podem fer servir també per protegir-nos del sol, que calfarà de valent. I amb la col·laboració del vent de components d'oest farà pujar de nou les temperatures per damunt dels 35 graus i volent arribar als 40 a les comarques centrals i interiors de la meitat sud de la comunitat. A poqueta nit notarem com el vent bufa amb més força de mestral al nord i de llevant i gregal al sud. Canvi radical per a demà divendres. En desplaçar-se cap al sud-oest de la península, la borrasqueta, que

El cap de setmana assistirem a una recuperació de les temperatures que a més notarem de nou dia rere dia, amb més sol dissabte que diumenge, i de cara a la setmana que ve tot indica que farà encara més calor i que l'horatge serà estable. Bueno, pues esta setmana l'horatge ha estat molt canviant. Un dia feia calor, l'altre no tanta. Un dia més calor, l'altre tornaven a baixar. Bueno, pues avui dijous toca dia de calor, dia valent. Avui màxima que s'espera a Xàtiva de 38 graus. Demà en seran 24 la màxima. Imagineu-se la diferència entre el dijous i el divendres. Divendres, a més, vindrà acompanyat de pluges. Seran dèbils, però pareix que estarà tot el dia ploguent. 95% de probabilitat.

álbum més venut de la setmana a Espanya, El Baifo de Quevedo. I la cançó més venuda en l'última setmana també, una de les que s'incluïsen en el disco, com és esta, La Graciosa, en la que col·labora també Elvis Crespo. Bueno, pues superventes, La Graciosa, número uno. En el 2 está Al Golpito, també de Quevedo. En el 3, Dicha Bate. En el 4, Quevedo nuevamente, Ni Borracho. En el 5, Baile Inolvidable, de Bad Bunny. En el 6, Nueva Yol, Bad Bunny. En el 7, Coco, de Omar Corcho. En el 8, De Lejitos, Jay Weller. En el 9, El Baifo, Quevedo. Y completante el top 10, Aitana, am Superestrella. Estes són les cançons més venudes. Tal vegada te doni alguna bona idea per a proposar-nos alguna d'estes o alguna altra, al llarg del matí, perquè comença ja 100% peticions. Anem a per esta edició ja de juernes, ja és dijous, 4 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. Saluden com sempre als patrocinadors i comencem enseguida. Fins les 2, contem amb el Bar Avenida de Genovés.

el seu àlbum I ara què? L'últim que ha publicat. I tenim un missatge que diu: "Puedes poner la de Gallo de Pelea? La vull dedicar per al dimoni Vestir de Prada de Ajos Matevi. També la dedique per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica." Bueno, pues la tinc ja per així preparada i anem a recordar a Juan Pardo. Pues vinga, cap a Ajos Matevi, que enviem esta en especial per al dimoni Vestir de Prada. Que vaig a molt bé el dia per ahir. Que passe pronter.

Anem en lo més alt de la nostra llista com a número 1. Anxiety. That's it. Recorda que esta vesprada te presentem la nova llista, eh? Normalment és el dissabte pel matí, sí. Però com anem a estar este dissabte en la fira de l'automòbil, Fira d'Exauto a Xàtiva, però pues te la presentem i val, l'avancem. Estic per ací mirant la premsa a l'última hora de l'actualitat i bueno, quin susto que ens van donar ahir des de Múrcia. Veritat, a mi ese incendi que no podien apagar de ninguna de les maneres. Bueno, pues el incendi de Múrcia acaba de baixar al nivell 1 després d'haver arrasat 177 hectàrees al Parc Regional del Valle i Carrascoy, i la UME ja ha acabat allí el seu treball. Favorable evolució del foc, estabilitzat des d'ahir per la vesprada, permetís reduir així el nivell d'emergència i la retirada progressiva de la humedó. Bueno, pues algo que me fa que vos puga recordar que des de l'Ajuntament de Xàtiva també fan important esta notícia. Queden completament prohibides les cremes agrícoles des del 1 de juny i fins el 15 d'octubre. Bueno, pues siguem responsables tots. Des del 1 de juny i fins el 15 d'octubre, prohibides les cremes agrícoles.

patissim de festa se refrescarà. I te vaig a parlar ara d'un festival que aplega este mes de juny a Torrent. És el Bing Sound Festival. Bueno, pues se celebrarà el divendres 26 de juny i dissabte dia 27. I en el seu cartell, gent tan important com, per exemple, divendres 26, Rels B, David Bisbal, Anna Mena, Lia Cali, Despistaos, Marc Seguí, Jamie Safi, Dollars El Mooney, etcètera, etcètera, que la llista és ben llarga. I el dissabte, Torpera, Lola Índigo, Nati Peluso, Juan Magán,

0: Gracias.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar on t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter El Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Blue Radio Chella, tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

canviar la vida. Però gràcies a això ara sóc un home nou, un home renovat. I ara ningú me para. Ahí està Toñito Molina.

0: Plus Radio Chella.
1: Vamos.
0: Vamos sobrados de música.
2: Abans hem nomenat a Nati Peluso i no anem a quedar-nos amb les ganes d'escoltar la seva veu. Acompanyant a C. Tangana per a ser aplega a Mateo.

parasol blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud Mediterrània.

tenim esta vesprada d'eixir al carrer, perquè a Xàtiva, per exemple, s'esperen 39 graus de màxima. No sé jo si s'alcançarem, perquè ara mateix en tenim 30 i ja són les 12 del migdia. No crec jo que puja més. Poc sí, però no que s'acostem tant als 40. Tal vegada això que vos dic, no.

os agradaría saber menecharnos con ella, Jason Derulo. Ahí está Isabel Seu, One to One. En moltes ocasions li pregunta a la premsa Jason Derulo que si tinguera que triar entre música o dansa, aunque se quedaría, i diu que impossible escollir, que tot és una cosa per a ell. I per continuar, la veu de Sia, però acompanyant a Giorgio Moroder. Anem a recordar este déjà vu.

Esti, encara que el Corpus ja saps que normalment el celebrem en diumenge, perquè avui és dia en què tot el món està fent la seva vida i no té temps per aquestes coses. Avui se celebra Corpus Christi, conegut també com Cuerpo de Cristo, Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, i se conmemora com a una eucaristia per adorar la presència de Jesús. És una festivitat mòbil de la religió catòlica. Mòbil significa que no és sempre el mateix dia, sinó que se celebra el dijous següent a la solemnitat de la Santíssima Trinitat, la qual se porta a terme el diumenge següent de Pentecostés. Així que toca avui. Avui se celebra el dia del Corpus Christi. Això té els seus orígens en l'última cena de Jesucristo junt als 12 discípuls durant la nit del dijous sant. Jesucristo va convertir el pa en la representació del seu cos i el vi en el que representava la seva sang, convidant els seus discípuls a que menjaren i begueren d'ell. Este acte precedís al sant sacrifici de Jesús en la creu. Bueno, pues avui, Corpus Christi. Ja saben d'on ve esta festivitat o esta commemoració. Se celebra, com vos he dit, el diumenge. I encara que puguem dir que és una festivitat catòlica, religiosa, bueno, pues dir-vos que a València el Corpus no és només una processó religiosa, sinó és una autèntica representació de la història, de la cultura popular i de la identitat valenciana. Per això tradicionalment a València se parla de dos grans vessants en esta festa, la part cívica i la part religiosa. La part cívica, que és abans de la processó religiosa, té lloc la cabalgada del convit, que és la invitació pública a la festa. I apareixen personatges molt emblemàtics, com per exemple la Moma, els gegants i els nanos, o en altres llocs com per exemple la Tarasca, i els arquets, els pastorets, els cavallets, la Magrana, els turcs. Després d'això, se passa a la processó religiosa. Este és l'acte central de la celebració i participa així, bueno, pues el clero, les cofradies, les autoritats, fidels que volen acostar-se. I este diumenge és quan se celebra el Corpus Christi. Este diumenge, a partir de les 6 de la vesprada, començarà, bueno, pues el gran desfile del Corpus a la ciutat de Xàtiva, que és un event per al qual la ciutat porta un any preparant-se sempre. Sobretot per els xiquets, bueno, pues que com saps són els encarregats de fer totes les danses. Vinga, anem a quedar-nos amb la dansa de la Moma. A càrrec de la colla La Socarrà.

0: Segur que a més d'un ara mateix escoltant esta dolçaina i este tabalet li porta molt bons records. És la dansa de la moma, una dansa que podrem veure aquest diumenge a partir de les 6 de la vesprada en la processó del Corpus de Xàtiva. Contar-vos que avui, a les 7 i mitja, dia del Corpus Christi, i a l'església de Sant Francesc n'hi haurà la missa del Corpus. A les 8 de la vesprada i a la plaça de la Seu se farà el pregó al convit. I des d'avui i fins el dia 7 de juny se podrà veure una exposició dels gegants a la porta de la Seu. El horari, en el matí de 10 a 2, per la vesprada de 5 a 9. Bueno, pues també n'hi ha que passar-se per allí per veure estos gegants, no? Pues que donen molt d'impacte i si veure-los tan grans en la porta de la Seu. I el diumenge, a partir de les 6, la gran processó. Si no coneixes el Corpus de la ciutat de Xàtiva, bueno, pues es algo molt, molt recomanable. T'encantarà.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
2: Blue Radio Chella, para la ribera, costera y la canal.
3: Y para el resto del mundo, en www.blueradiofm.es.
4: Far beyond.

Carrasco, que ens presenta més temps a la sombra d'una higuera. Porta esta cançó robusta com una figuera, eh? L'essència Manuel Carrasco. I si vos donem la benvinguda a tots en esta última hora del 100% peticions, 7 minuts ja sobre la una. Bona vesprada a tots. I amb un altre cantautor que continuem, amb Funambulista i la última canció. I Dani Fernández, que també ve per ací col·laborant.

pensat en posar-te esta perquè avui està de notícia, ja que Funambulista ha presentat una versió molt especial d'esta última canció. Ell i el seu piano.

al 678-60-53-30 per proposar-nos un poc de Remember per anar acabant. I ho dedica-la per a tu, per a mi, per a tots. Bueno, pues espero que t'hagi agradat esta que t'hem escollit. Este Philip de Tampers i Maya. Si no, si tu estaves pensant en una altra, pues m'ho fas saber, val? I te la canviem. No te la canviem, no, perquè ja sona, te podem posar una altra. 4 minuts i alcançarem la 1:30. I ara sempre la tenim reservada per a autobusos xambitos. Que ja sabeu que vindran amb la novetat del dia. Bueno, pues en res. Però abans, els estopa. Es quedem amb un dels últims temes que han presentat estos dos germans. Es quedem amb la Mañana Clara.

0: la novetat del dia amb autobusos Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, una excursió o un event i necessiteu que molta gent se desplaça a ese evento, autobusos Chambitos ho posa ben fàcil. Simplement cal telefonar al 696-930-910 i llogar un dels seus autobusos. També podeu demanar pressupost sense cap tipus de compromís. www.autobusoschambitos.com.
1: Novedad.

Jones, 4 de juny de 2026. Plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Fins demà. Ja sabeu, en seguida, el tendido pop amb Àlex Elpa. Després, DJ del Reino. Avui, a partir de les 4, presentem la nova llista. Adeu!

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

sabeu, Connected to Selected Music, amb qui t'està parlant? Pablo Di Matos, sí. Jo sóc Pablo Di Matos, qui t'acompanya tots els dijous de 22 a 23 hores. A on? Doncs en Blur Radio. I en quina freqüència es pots escoltar? Doncs en la 90.2 de l'FM, o també ho pots fer per la nostra pàgina web, que me lie, per la nostra pàgina web, www.blurradiofm.es. Així que si vulgueu escoltar la millor música electrònica, doncs t'espere així cada dijous de 22.

programa de Wii, bueno, el de Wii el de totes les setmanes, ja sabeu, la intro de Titanium per al programa Connected to Selected Music. No podíem haver escollit una altra cançó millor que aquesta, xulíssima, xulíssima. Bueno, el que us deia, tots els dissabtes podeu escoltar de nou en podcast, a la matinada dels dissabtes, en les noches del Tecno, el programa Connected to Selected Music. A més, en la nostra pàgina web, www.bluradiofm.es, allí podreu també escoltar de

Doncs ja sabeu que com cada setmana vaig estar centraíssim realitzant la sessió i vosaltres sols heu de gaudir-la.

molt de la sessió d'avui. Una sessió amb molt de ritme, eh? Bueno, el que ho he dit, espero que l'hagi gaudit. Si vosaltres l'heu gaudit, jo més encara. Bé, dir-vos i recordar-vos que vos espere la setmana que ve, dijous.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music. One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Comienza Sindicato del Vinilo. En cabina, Quique Vallés. Síguenos en Facebook. Sindicato del Vinilo Radio.

Selectec Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recordo, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

0: Si coneixes Estam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3w.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color. This is an emergency.